Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.
2: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

mira el tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

0: la libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes.

modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: la libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: esta radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: P3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 14 de juliol, en què han sabut que l'infrahabitatge que s'ha quedat foc a les feixes de Talamanca, a Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys. El foc s'ha extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar

0: Curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa, 75 a Formentera. S'avança 15 dies d'aquesta manera el calendari per poder conformar abans els claustres.
1: A Calvià, el govern i l'Ajuntament han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. L'objectiu és adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
0: I és que han comprovat en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, explica que ja hi ha negocis que adapten els seus horaris laborals a fi de facilitar la mobilitat amb el transport.
2: El nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
1: I avui, darrer ple del curs, al Congrés dels Diputats es vota la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. És una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
0: I tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, de Vox i de Junts. En una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu, en què la Cambra Baixa debatrà també la reforma de la llei de dependència i la de discapacitat.
1: I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
0: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per la zona. Eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabaran controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
1: I a Eivissa roman detingut precisament un multimilionari nord-americà vinculat a l'esquerra i a la lluita pro-Palestina després de ser arrestat dissabte en compliment d'un ordre internacional dictada contra ell.
0: Tot i que de moment encara no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que ha sol·licitat la seva extradició.
1: I en els esports, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per la que seria la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. En els dos darrers enfrontaments, també a semifinals, la selecció espanyola ha guanyat. Demà es jugarà a l'altra semifinal, recordam, Anglaterra-Argentina.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, avui ens espera de nou una jornada de calor. A bona part del territori tindrem una màxima d'entre 33 i 37 graus aproximadament, tot i que serà a l'interior de Mallorca on els termòmetres es puguin enfilar més. Podran tornar fregant aquest indret als 39 graus de màxima. D'altra banda, en el cel...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Un quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'esment i tot serà omnivolat. Que passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que en duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest dimarts, una jornada de molta calor en què han de vigilar de prop els incendis. Els bombers forestals, de fet, actuen en aquesta hora en un foc declarat a Sant Creus, a Bunyola.
1: Són de 9 agents en total, un de medi ambient, tot i que la gravetat potencial és de zero, és a dir, que no hi ha perill per la població. S'han confirmat, això sí, dos focus d'aquest foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada, i és que val a dir que continuem en avís màxim per perill de foc a l'interior de Mallorca.
0: I això l'endemà de saber que l'infrahabitatge que es va calar foc a les feixes de Talamanca i Eivissa i que ha causat un incendi d'una hectàrea ja s'havia cremat fa 3 anys.
1: El foc, en tot cas, va quedar extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar, en aquest cas sí, a desallotjar les cases més properes a l'incendi. Els veïnats diuen que fa temps que denunciaven l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i de fustes en aquest solar.
0: El rescat d'embarcacions amb persones migrants que arriben a les costes de les Balears és després de l'avaria de vaixells, la segona de les emergències, on intervé Salvament Marítim. Així ho ha confirmat el responsable del Centre de Coordinació, José Ramón Crespí, en una entrevista...

0: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies al calendari d'adjudicacions. El conseller d'Educació, Antoni Vera, afirma que aquest avançament era un compromís per poder conformar abans els claustres.
1: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: I avui, a l'informatiu matí, també vos hem avançat que la Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes.
2: I a més, a l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaracions del familiar sobre la realitat de les víctimes del franquisme. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que el fiscal s'ha basat en els vídeos de declaracions que el familiar de represaliats varen fer a la passada legislatura davant la Direcció General de Memòria Democràtica.
3: Però sobretot que puguen ser escoltades en seu judicial, és a dir, que no només puguen relatar els fets de les nostres que han viscut en el mitjà de comunicació o en els historiadors perquè ho escriguin i ho publiquin, sinó també i sobretot a un jutge, que jo crec que és on ha d'estar també el relat dels fets que varen viure els nostres familiars, que varen ser tot causes molt injustes.
0: I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
2: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% a tot aquell que hi circuli. Diuen, eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final, acabarem controlant tot nosaltres mateixos. Paraules de Donald Trump.
0: I tot això ja es preveu que tingui conseqüències aquí, perquè després d'aquesta nova onada d'atacs i d'aquestes declaracions, el preu del barril de Brent ja puja més d'un 10%, arribant als $85. Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia! Amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala-te.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Els bombers forestals de Llobregat treballen en aquests moments en dos incendis forestals actius al municipi de Bunyola, Mallorca. Els dos focs han estat catalogats de gravetat potencial zero. El primer s'ha confirmat a les 8:20 d'aquest matí al Coll d'Honor. L'altre focus, localitzat a Sant Creus, manté actius dos fronts des de la matinada.
2: En aquesta zona de Sant Creus hi ha desplegat un operatiu especial format per 19 bombers forestals, dues autobombes i un agent de medi ambient que miren de perimetrar i extingir les flames. D'altra banda, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural han informat que ja s'ha pogut apagar un tercer incendi forestal registrat aquesta matinada a la carretera que connecta Lloseta i Alaró.
1: Mentrestant, a Menorca, en aquesta hora, la platja de Sant Andrià, Ciutadella, queda reoberta al bany. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i si serà la bandera verda.
2: D'aquesta manera, la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-se el bany pel vessament d'aigües residuals. Pere Fiol, el regidor de Medi Ambient de Ciutadella.
3: Hem obtingut un resultat d'aptes per al bany. S'ha procedit a donar l'ordre de tornar a col·locar la bandera verda per fi i poder obrir en el bany a la platja de Sant Andrià.
2: L'avaria es va produir per una acumulació de tovalloletes que va provocar aquesta avaria a l'estació de bombeig.
1: Canviant de qüestió, la compravenda d'habitatges a les Balears accentua la seva caiguda. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, el mercat immobiliari de l'arxipèlag va registrar al maig un descens de gairebé el 17% en comparació.

0: 900 operacions enfront dels 211 immobles d'obra nova. Amb aquestes dades, sobre la taula, les Balears se situen com la tercera comunitat de tot l'Estat on més cau la compravenda d'habitatges, només superada per Cantàbria i Múrcia.
1: A la crònica política, en darrer ple avui al Congrés dels Diputats, es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, Vox i Junts.
0: En aquesta sessió extraordinària, que començarà a les 12 del migdia, la Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Així mateix, s'ha de convalidar el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins al 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència a totes les comunitats autònomes.
1: I avui també es reuneix el Consell de Ministres. El govern espanyol té previst aprovar la llei de violència vicària. La norma certifica, cerca tipificar aquest tipus de violència com un delicte específic contra la integritat moral de les dones.
0: L'avantprojecte de llei també preveu prohibir amb els agressors que els agressors puguin difondre públicament detalls dels seus crims amb l'objectiu d'evitar casos com el del llibre sobre José Bretón. La norma també reforça la protecció dels menors. Entre les novetats, estableix que els infants hauran de ser escoltats abans que un jutge decideixi sobre el règim de guàrdia i custòdia en processos de separació o divorci.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Ha extingit l'incendi del Coll d'Honor a Bunyola, que ha començat avui de matí de ves les 8:30. Mentrestant, els bombers forestals encara treballen en un altre foc, han declarat a Son Creus, que s'ha produït aquesta matinada al municipi i que ara mateix es troba estable.
2: En aquest rei actuen 22 bombers forestals, 3 autobombes i 3 agents de medi ambient. En tot cas, els dos són incendis forestals de gravetat zero, de petites dimensions, i han cremat poques hectàrees de pinar. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat d'un altre incendi en la carretera entre Lloseta i Alaró, que ha estat extingit però de ves les 6 del matí.
1: Canviant de qüestió, des del passat 1 de juliol, 940 famílies de les Illes han demanat acollir-se al primer programa del Xec Cangur. De moment, la Conselleria de Treball compta amb un pressupost de 500.000 euros, però, si és necessari, s'ampliarà aquest fons d'ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
2: La directora general de Conciliació i d'Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida que ha tingut el Xec Cangur entre les famílies. Fins a finals de mes poden demanar ajuda per cobrir les despeses de matinera i altres despeses que han tingut lloc durant tot el curs escolar.
3: Jo crec que el Xec Cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar amb cures domiciliàries, enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
1: D'altra banda, la Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclama també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes.
2: A més, amb l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaracions dels familiars sobre la realitat de les víctimes del franquisme. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que la fiscal s'ha basat en els vídeos de les declaracions

0: Ja del cas Leire cita declarar com investigats la gerenta del PSOE, Ana María Fuentes, i l'exadvocat de Coldo García, Ismael Oliver, el pròxim 9 de setembre. El magistrat investiga una suposada trama per desmuntar les causes judicials que afecten al govern espanyol i al PSOE i que hauria liderat Santos Cerdán.
1: Segons la Guàrdia Civil, tots els pagaments logístics provenien del mateix PSOE. Per camuflar l'origen dels diners, haurien fet servir societats interposades i factures falses. El jutge sospita que l'advocat Ismael Oliver va fer de vehicle per pagar 27.000 euros a Leire Díez a través de les seves empreses. Per la seva banda, la gerenta del PSOE està investigada per emetre notes d'encàrrec falses per facilitar aquests pagaments als lletrats, actuant com a presumpte còmplice.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 en ràdio a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3noticies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: chocolate. Olé!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Un motorista mort aquesta matinada en un accident a la carretera Coneix-Sorta, en Porta Colom, al migjorn de Mallorca. El cos ha estat localitzat hores després per un ciclista que ha vist el vehicle sinistrat entre els matolls.
2: Tot d'una han trobat el cos del conductor, fins al lloc dels fets s'hi han traslladat efectius sanitaris que només han pogut confirmar la mort de la víctima. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i determinar si ha pogut intervenir cap altra persona o vehicle.
1: D'altra banda, dos homes han estat detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. Els dos sospitosos han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant el jutge, que, amb tot, els ha imposat una ordre d'allunyament i de comunicació respecte de la víctima.
2: Segons ha avançat el diari de Mallorca, la denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per treballar durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res de l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos atlots nus de vora ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual.
1: Més qüestions. S'ha convocat una cassolada a Eivissa contra l'extradició del multimilionari i activista nord-americà James Fergie Cox Chambers, detingut a l'illa a petició dels Estats Units. Els col·lectius de suport al poble palestí han citat a la ciutadania avui mateix a les 7 de l'hora baixa davant la seu del jutjat per rebutjar aquesta mesura.
2: Segons un comunicat de Sanction Rebellion a Eivissa, durant la concentració es denunciarà la persecució política que pateixen els defensors dels drets palestins. Aquest col·lectiu recorda que Chambers, membre d'una de les famílies més riques del seu país i conegut per les seves donacions a projectes socials, està a la presó provisional d'Eivissa des de divendres passat. Els convocants demanen als veïnats que portin olles i paelles per fer renou contra el que consideren un greu precedent per a la llibertat d'expressió.
1: Avui també destacam que les empreses d'inserció de les illes han mantingut el 2025 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria d'activitat anual que ha presentat avui mateix a Palma la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que parlen d'un perfil de persona extremadament vulnerable. Una vulnerabilitat que, expliquen, s'ha accentuat després de la pandèmia i que s'agreuja amb la manca d'habitatge.
2: El 2025, les 7 empreses d'inserció associades han generat 261 llocs

0: Contratar una empresa, fer contracte amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de rotació professional de persones que fan la feina. No tots ja van posar en un nom ben fet, perquè sí que molts volem sentir orgullosos de fer les feines ben fetes.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Nostalgia Airlines Souvenir.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Començam amb una darrera hora de la plena de tribunals. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons en recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària a la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques.
2: Per aquest mateix cas, l'expresident de la institució provincial i també exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de dos delictes de prevaricació de manera irregular, tant el germà de Pedro Sánchez com un amic d'aquest, Luis Carrero, descarta, però, el tràfic d'influències. Amb dues penes impedeixen, en tot cas, els condemnats a exercir càrrecs públics i també el dret al sufragi passiu.
1: La notícia de la condemna de David Sánchez ja ha arribat al Congrés, on en aquesta hora té lloc el ple per votar la senda d'estabilitat pressupostària. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís.
3: És una sobrada important. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
4: ¿Te parece desproporcionada?
3: Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
5: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
1: El PP, en canvi, considera que avui és un dia històric per a la democràcia i torna a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. És la portavou popular Esther Muñoz.
6: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. I su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: I avui també hi ha novetat sobre el cas Leire. Un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil confirmaria que el PSOE va pagar més de 43.000 euros a l'exmilitant Leire Díez a través d'intermediaris per camuflar aquests pagaments. Segons la investigació, s'han localitzat 4 transferències de 4.000 euros cadascuna procedents d'una empresa gestionada per Gaspar Zarrías.
2: La Guàrdia Civil, després d'escolcollar la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, dedueix que aquestes nòmines eren en realitat un mètode ocult per fer arribar els diners a Díez. Els agents destaquen la coincidència temporal exacta entre les factures que aquesta consultora emetia al PSOE i els sous que cobrava després l'exmilitant. L'informe policial també recull que Leire Díez va rebre uns altres 27.000 euros de la mercantil Oliver Group, uns deutes que també tindrien l'origen en el PSOE a través d'una segona societat intermèdia vinculada amb l'advocat Ismael Oliver. La tesi de Luco és que Díez va promoure dins el partit el pagament d'honoraris a un grup d'advocats per finalment rebre ella una part d'aquests sous de manera indirecta.
1: I aquí a les Balears l'any que ve entrarà

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. 9 anys d'inhabilitació per ocupació pública per David Sánchez, germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz el condemna per cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa per una feina que depenia de la Diputació d'aquesta província. D'altra banda, l'absol a ell i als altres 11 acusats, en aquest cas, del delicte de tràfic d'influències. En una setmana en què la investigació a la dona de Pedro Sánchez està en primera plana també, aquesta és la primera resolució dels casos judicials al voltant del cap de l'executiu estatal, del seu entorn familiar, per a qui ha tornat a demanar la dimissió al Partit Popular, que parla de dia històric. El PSOE, per la seva banda, considera la sentència a David Sánchez una autèntica barbaritat i denuncia el que creuen que és una cacera contra el president espanyol. En els pròxims minuts sentirem totes les reaccions a aquesta notícia que marca l'actualitat avui, 14 de juliol, dimarts, que es troba plena de successos. Margalida Cifra és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Què passen per la lluita contra el foc?
3: Nit intensa al voltant de Bunyola amb diversos focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. La ràpida actuació dels efectius d'emergència ha fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat.
2: Nou motorista mort a Mallorca.
3: L'accident s'ha produït a la carretera que uneix Sorta amb Porto Colom al migjorn de l'illa. Ha estat un ciclista que hores després del sinistre ha localitzat el vehicle entre els matolls. La víctima és un home de 53 anys i nacionalitat belga.
2: L'operatiu Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
3: És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 ha estat agafat infraganti. La majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència.
2: A Mallorca, el Consell ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa. Guillermo Ortega, bon dia.
4: Bon dia. Les aportacions d'aquest estudi, que estarà llest en 3 mesos, seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals i establir els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa, així com el límit de cotxes de lloguer.
2: A Menorca, la platja de Sant Andrià ha quedat reobert al bany avui matí. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua és, doncs, apta per al bany. A les 10 del matí s'ha hissat la bandera verda. D'aquesta manera, la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-s'hi el bany pel vessament d'aigües residuals.
2: I al municipi d'Eivissa, el curs 2028-2029 comptarà amb un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó. Esther de Miguel, bon dia.
6: Bon dia. Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obra. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer Obarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir la ràtio per aula.
2: Pel que fa als esports, Espanya es juga aquesta nit a Dallas un lloc a la final del Mundial. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, i ho farà en una semifinal de màxim nivell contra França. Espanya arriba amb la seva millor versió de tot el torneig, amb Lamine Yamal cridat a fer el seu millor partit precisament avui enfront. Una França que sap el que és guanyar-ho tot i que no perdonarà cap error. Per altra banda, el Reial Mallorca ja coneix els primers horaris del seu debut a segona divisió amb l'estrena de Lliga 17. Dissabte 15 d'agost contra el

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Este tema se lo quiero dedicar a mi buena amiga.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Arribem a les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 14 de juliol. Nit frenètica a les muntanyes de Bunyol amb 8 focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Sortosament, la ràpida actuació del dispositiu d'emergència i la humitat d'aquesta matinada han fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat. Uns incendis que hauria provocat a la mateixa persona, donada la proximitat en el temps i l'espai en plena matinada, així ho ha explicat el regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera.
2: Que algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vam dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un punt d'estos de matí. I gràcies a Ivanat i els bombers que han fet una viada i ho han controlat aviat.
1: La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per identificar-ne l'autor.
0: L'operació Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
1: És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 han estat agafats infragant i la majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència, encara que també s'ha hagut d'intervenir davant comportaments incívics. És Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
3: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
0: El curs 28-29 al municipi d'Eivissa tindrà un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó.
1: Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra al centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obres. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer d'Ubarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per a 690 places per atendre les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
4: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna, i sobretot responem a una de les grans demandes no només dels docents sinó també de les famílies.
0: I és el nom propi de la jornada, condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president espanyol.
1: No anirà a la presó, però l'audiència de Badajoz l'ha condemnat per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol de tràfic d'influències. A Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeny, l'imposa de 8 anys d'inhabilitació pels delictes també de prevaricació administrativa. El govern espanyol confia en la innocència de David Sánchez i considera que aquesta sentència és un intent de tombar l'executiu. El PP, en canvi, parla de dia històric per a la democràcia. Són la ministra portavou, Elma Saiz, i la popular Esther Muñoz.
5: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
6: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No hay quien pare la...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Confiscats 1.900 paquets de tabac de contraband a l'aeroport d'Eivissa. La mercaderia, valorada amb 11.500 euros, la trobaren a l'interior de dues maletes grosses el 6 de juliol als controls rutinaris de verificació fiscal a la terminal d'arribades.
1: El passatger de 71 anys de nacionalitat russa procedia d'un vol d'Istanbul que havia fet escala a Amsterdam. L'home va aixecar sospites perquè se'l veia nerviós. Actuaran els agents de la secció fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil de l'aeroport i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.
0: I la Policia Nacional ha detingut prop de 300 persones des del 15 de maig a la platja de Palma i altres zones turístiques, de les que 90 han estat trobades in fraganti.
1: A més, davant l'increment de persones en aquests punts, el cos ha apostat per reforçar les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, així com amb policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació. L'inspector cap de la Policia Nacional, Francisco Javier Santos, ha explicat que la majoria de les detencions són de carteristes.
2: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
0: I no deixem els successos perquè està en llibertat provisional dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden apropar ni comunicar-se amb la víctima.
1: La denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora ella.
0: El sindicat SACSE denuncia que manquen infermeres a les residències públiques de Limàs, a Mallorca. Detalla que la situació s'ha agreujat a l'estiu per la incapacitat de l'administració de cobrir vacances, baixes i absències imprevistes.
1: La delegada sindical del SACSE a Limàs, Lara Ruiz, ha assegurat que la borsa de les infermeres està esgotada i ha lamentat que l'administració no hagi pres mesures per captar i fidelitzar les professionals amb la millora de les condicions de feina i de sou. Una situació que, segons explica Ruiz, pot posar en risc la seguretat dels residents i, a més, provoca un important desgast físic i emocional a les infermeres.
3: Si això, en lloc de dos mesos, són dos anys, doncs, òbviament, les cures i els cuidadors mancaran, segurament, claro. Hombre, moltes hores de fer feina, cansanci, no està en les teves plenes funcions, però recargar en tots els sentits.
0: I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal després de ser aprovada en el Consell de Ministres.
1: La norma incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
4: Sí que es verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la patria potestad o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
0: Son las 4:04. Las noticias tornan a las 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hawaii, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3 i molt escoltable de la Colònia de Sant Pere a través del blog en radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta. Com us van ja a dimarts, concretament a dimarts, dia 14 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, en aquest programa que vespre de Ràdio Horta. Són les 16:39 minuts, ara ja pràcticament 10:40. Res, amb aquest temps novament avui de calor, que també malament si fes fred, també és el que he dit sempre, igualment que si ben fes calor també, evidentment, seria un poc estrany i així sí que tindríem raó de queixar molts, però bueno, no sé vosaltres, avui de matí particularment ha estat un dels dies des del meu punt de vista més complicats, no sé si era per tema color o per diverses situacions que s'hagin pogut donar, però sí que se m'ha fet difícil avui de matí. Allò que ja, no sé com dir-ho, aquesta sensació, aquella calor però diferent, no sé si per tema humitat o no sé com dir-ho. I a part això, en aquest sentit, te dutxes, surts i pràcticament pots tornar a entrar pràcticament a la dutxa o surts de l'aigua de la mà o a la piscina, que no és el meu cas per ara, però ni tot el dia d'avui, però sí que, ni ahir tampoc, però sí que així tot, amb aquesta sensació això de que aquesta humitat ara mateix estava mirant, teníem humitat ara mateix el segons Balears Meteo 74%, i tema de temperatura, ja sé que us ho fer al final del programa, però també darrerament m'agrada fer una ullada en aquest cas al principi. Diu ara mateix quan són 16:40 o 41 ja, 31,6 graus centígraus, per tant un poc més de 31 graus i mig, però en sensació tèrmica de 40 graus. Recordem ahir, crec que era ahir, sí, perquè pensava, sí, avui són dimarts, ja m'acosta a vegades, i crec que era que vam arribar a sensació de 41 graus, avui ara mateix estem en sensació de 40 graus, ara mateix, per tant, gairebé 10 graus més de sensació, gairebé, si anàvem a rodondejar, realment seríem 8, si rodondejàvem la temperatura per alt, però bueno, i si sense redondejar serien 7 i mig, no, 8 i mig, perdó. Per tant, 8,4, però bé, si haguessin de ser molt fidels exactes. Però bueno, temperatura avui màxima que ha arribat als 33,8 a les 15:02, la mínima no ha baixat de moment dels 24,5 a les 3:51. Per tant, com dic, que ara mateix 31,6 graus. Aquí dins els nostres estudis ara mateix marca 34,1. Sí que veure que s'ha arreglat l'aire condicionat, però com ja vaig dir, està a la zona de convidats i he cercat alternatives que ja els altres anys ja ho he cercat, però com per tornar a intentar-ho i no trobo la fórmula com perquè l'aire fred arribi a la zona on estic, l'àrea tècnica, que jo crec que hauré d'idear una altra metodologia i posar una extensió de l'àrea tècnica a la sala de convidats, perquè si no, crec que com dic sempre, se fa difícil, però bueno, el manco tenim aire condicionat que tot l'estiu, pràcticament només un dia o mig dia, vàrem tenir, bé, tot l'estiu, m'ha refès des que ha començat a fer calor, em volia referir, i per tant, bé, tota aquesta planta ja en té, també cosa que també celebram per als companys del Viver d'Empreses, ja ho vaig dir l'altre dia, i perquè també era una lloc que no se podia fer feina i en aquest en el seu cas, evidentment, amb més motiu encara. I això, hagi estat el motiu pel qual hagi estat que s'hagi pogut arreglar, ho celebram en aquest sentit. Abans de donar els sus inicials, sé que m'estic enrotllant, però bueno, en aquest sentit he de dir que crec que ho vaig dir ahir, de que avui en principi, no sé si ho vaig arribar a dir o no, el manco era la intenció, crec que sí, que avui tindríem el programa d'Artà en joc, després de, no sé, ja no he mirat, no sé si un mes o un mes i poquet de no poder-lo fer, per diverses circumstàncies de no trobar gent o de circumstàncies diverses. Un dimarts una cosa, un dimarts l'altra. Avui sí que teníem una persona confirmada,
que ja de fet duen diverses setmanes, diguem-li, anant-li darrere, amb el bon sentit del paraula radiofònic que vam parlant, perquè trobam que era de rebut que passi per aquí, per micròfon de Radio Hortan, el programa d'Hortan Joc, ja que és de certa actualitat, i no la veiaré més de moment, però sí que mos ha dit que avui de matí mos ha avisat que seria complicat la feina i que malauradament avui no podrà assistir en aquest programa d'Hortan Joc, així que haurem de cercar un altre dia. En principi, de fet, per la setmana que ve sí que tenim un altre convidat, que ja no vull dir res, per i desig que sí que vagi bé, i que també de certa actualitat, també, de fet, no té perquè no és un criteri, però a vegades sí que sí se pot intentar, i però ja dic, per tant, avui, malauradament, a no ser que en aquest, en una hora, cosa que evidentment seria molt complicat, se donés un cruce de combinacions massa perfectes, que ja he dit jo que evidentment ja no insistim, perquè evidentment no volen fer aquesta putada, entre cometes, d'avisar hora per hora. Però sí que això, tant de bo, com dic, per la setmana que ve en principi tenim ja tancat la cosa una altra persona, i la persona que ens queda pendent d'avui, segurament si poden trobar nova data van de posar vacances, si no ja serà la temporada vinent. I res, sé que tenim també algú pendent per una altra banda, que també no acaben de trobar horaris, i dins del programa de cap vespre de Radio Hortà també tenim gent que també ja des de la setmana passada ja vàrem demanar veurement quin dia les anava bé, no acaben de trobar el dia, també una qüestió de certa actualitat, veurement si al llarg d'aquesta setmana, perquè seria el seu per tema d'actualitat, que puguin passar per aquí per el micròfon de Radio Hortà en el programa, com dic, de cap vespre de Radio Hortà. I bé, en definitiva tot se complica, de fet avui mateix, i m'allargaré, però bé, m'ha contactat també una persona, una periodista, en aquest cas d'IV3 Ràdio, que aprofito per dir que si qualcú, mira que tinc un problema per trobar altres, però i així li he dit, però sí que si qualcú li fa ganes participar en un programa d'IV3 Ràdio concurs, bueno, no és un concurs en si mateix, però a l'apartat de participació sí, en aquest cas, i que no guanya res, si no té mal entès. Si qualcú volgués participar, que se posi en contacte amb nosaltres, i li traiem el contacte d'aquesta persona, i sí que s'ha d'anar allà a Palma, crec que és un cap vespre, migdia cap vespre, crec, en tot cas ja se vos informaria, perquè evidentment ja no són coses meves, simplement és que m'han contactat per si volia anar, ja he dit que me sap greu, però considerava que les seves que hi anés alguna altra hortenanca, que encantat de que pensin en jo, però que sí que troc que les seves que se doni veu altres hortenans i hortenanques, que són molts i que per tant jo ja tinc la possibilitat aquí de cada dia fer el programa, i troc que les seves que hi vegi alguna altra persona, en aquest cas IV3. Però sí que també, així que nosaltres tenim problemes, també ells també en tenen per trobar gent que hi vulgui anar, així que, no sé, sé que ara amb aquesta calor se fa difícil, però també al llarg de l'any algú se pot animar, perquè com dic, després la gent que acaba passant pel micròfon, en aquest cas no s'ha de Radio Hortà, després gent que tenia certa por i de no sé com ho faré, estic amb certa vergonya, després acaba dient, ah, m'ha encantat molt, quan pot tornar? I per tant, també és una de les coses que això que us convida, si quan vulgueu, a passar pels estudis de ràdio municipal de la vostra ràdio i xerrar una estoneta de lo que cadascú vulgui, evidentment, amb cert respecte, per suposat. Així que aquí deixo aquesta convidada, ara estic improvisant això amb el darrer, però bueno, en definitiva aquí ho deixo també damunt la taula, si algú l'interessa, evidentment, com dic, sempre som ràdio municipal, per tant ràdio oberta, i en definitiva això posant-me a la vostra disposició.
Res, tornar amb els sus i vaig a veure si puc cercar una altra manera perquè ja estic començant a suar i això no pot ser. Així que dono els sus, cerc una altra manera de com arribi l'aire fred de l'aire fresc de l'altra cabina i continuem. Així que benvinguts, començam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Demà en núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Gràcies.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Nou incendi a Eivissa, Sant Josep, entre Sant Agustí i Cala de Bou.
3: De moment es desconeixen les causes i l'envergadura. La Conselleria d'Agricultura ha confirmat que ha rebut l'avís a les 4:20 i que l'incendi forestal és de gravetat 1. Els bombers de l'illa treballen ara mateix a correcuita per apagar les flames.
2: I Balears en rep 2 milions d'euros per acollir menors migrants no acompanyats.
3: Són part dels 35 milions que avui ha repartit el Consell de Ministres entre les comunitats i Ceuta i Melilla. Per al Consell de Ministres ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats. Per fixar les quantitats a transferir a aquests territoris, el govern ha tingut en compte la tensió de la que estan sotmesos els sistemes d'acollida. El document aprovat especifica que, per mort de la situació geogràfica, les Canàries, les Balears i les dues ciutats autònomes es veuen afectades per una major pressió migratòria i, per tant, reben una assignació pressupostària més gran. Dijous es sotmetrà a votació de totes les comunitats en el si de la conferència sectorial amb el Ministeri.
2: I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Balears i d'aquestes, més de la meitat, no presentaven cap factor de risc. És una dada estreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut.
3: Segons aquests informes, els cops de calor varen ser majoritàriament entre les persones en edat de treballar i 7 de cada 10 entre homes. No només ho confirma Salut Pública, també ho veu cada dia el SAMU 061, segons explica el seu director mèdic, Chema Álvarez.
4: Sobretot en gente joven, en la franja d'edat entre 20 i 30 anys, possiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
2: El Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern per reduir el risc d'incendis.
3: Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees, i també a l'Aró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha fet una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu.
5: Aconseguirem, amb aquesta ajuda, fent més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
2: El curs 2028-2029, el municipi d'Eivissa tindrà un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó.
3: Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obra. Disposirà de 16 unitats per a 690 places per atendre les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios. Paraula Antoni Veres, el conseller d'Educació i Universitats del Govern.
6: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna, i sobretot responem a una de les grans demandes no només dels docents, sinó també de les famílies.
2: I diferents morts i 6 desapareguts a un incendi a un edifici amb obres a Brussel·les. Encara no se coneixen tots els detalls, però sí que s'haurien mort aquestes persones dins l'ascensor quan a la segona planta d'aquest edifici ha començat el foc. Són les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.
7: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I després d'haver escoltat els companys d'Ivetres en ràdio, el Centre Sud-Nuratuna d'Artà anuncia nou horari de la Unitat Bàsica de Salut de la Colònia de Sant Pere, a través d'una vista aèria de la platgeta, una vista que poques vegades havia vist així des de dalt, suposo que en dron. Diu, nous horaris, ja sé que això no és important, però també m'ha cridat l'atenció. Diu, atenció, Colònia Sant Pere. Nous horaris de la unitat, bé, de la UBS, que vol dir Unitat Bàsica de Salut, és a dir, que diem el lloc on és el centre de salut de la colònia, per entendre-ho així, durant els mesos de juliol i agost. Diu, horaris d'atenció, repetit juliol i agost, després s'entén que ja s'haurà. Diu, dilluns, només admissió de les 8 a les 14 hores, només admissió. Els dimarts, de les 8 i,

les 8 i mitja a les 2, dimecres i divendres de les 8 a les 2 i els dijous tancat. Per tant, en aquest cas són els horaris de juliol i agost de la Unitat Bàsica de Salut de la Colònia Sant Pere. Recordeu, evidentment, per qualsevol urgència, o teniu el PAC d'Artà, o directament telefoneu al 112 i, evidentment, vos desviaran i vos diran com heu de procedir, depenent del vostre cas. Sempre qualsevol cosa, telèfon, qualsevol cosa d'urgència mèdica, volia dir, perquè després no qualsevol cosa, 112, telèfon 112, i allà vos ajudaran a través del telèfon i vos enviaran qui calgui. I si no és una cosa extremadament urgent, però que sí que està fora l'horari d'atenció, podeu dir que anar al centre de salut d'Artà en aquest cas, i vos atendran si és el vostre cas, evidentment que entenc que sí. Així que res, horaris d'atenció a l'UBS de la Colònia Sant Pere, Unitat Bàsica de Salut, dilluns només admissió al dematí, dimarts, dimecres i divendres obert i amb horari d'atenció al dematí, amb la diferència que els dimarts a partir de les 8 i mitja, els dimecres i el divendres a partir de les 8 i fins a les 2, i en el cas del dijous tancat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I en altre àmbit de coses, el Consell de Mallorca adjudica l'estudi de càrrega que ha de fixar el sostre d'entrada de vehicles i de cotxes de lloguer. El Consell ha adjudicat a Mobilitat i Transport i Assessores SL, Movitrans, la redacció de l'estudi de càrrega que permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles que pot assumir l'illa segons s'estableix en la llei de regulació d'afluència de vehicles a Mallorca que s'està tramitant en el Parlament. Aquest informe és una peça clau per al desplegament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a Mallorca a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel Ple del Consell de Mallorca el 5 de juny. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'empraran per fixar els sostres anuals o bianuals mitjançant un acord del Ple del Consell de Mallorca. L'estudi, que s'executarà en un termini de 3 mesos, establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels seus ports, així com el límit de turismes de lloguer. Aquestes dades sortiran de l'avaluació i de la recopilació de dades d'intensitat mitjana diària, el conegut en les inicials IMD, de les nostres carreteres, dades d'autoritat portuària, de navilieres, de la Direcció General de Trànsit, la DGT, i del Govern de les Illes Balears. L'empresa adjudicatària Movitrans compta amb una gran experiència en la realització d'estudis de mobilitat d'arreu d'Espanya. Ha col·laborat amb altres missions públiques i entitats privades de renom, entre les quals destaquen el Consell d'Eivissa, la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid, els ajuntaments de Logroño i Saragossa i el Reial Madrid, entre d'altres, en la elaboració d'estudis vinculats a la mobilitat. De fet, va ser l'empresa que va fer l'estudi de càrrega per tal que el Consell d'Eivissa pogués fixar el seu sostre d'entrada de vehicles. El Consell Insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha apuntat que l'estudi ens determinarà la quantitat de vehicles que podran arribar a Mallorca i fixarà un sostre per al nombre de lloguers de vehicles. No, de cotxes, millor dit. Rubio va remarcar que en el Consell no ens hem aturat de treballar perquè una vegada aprovada la llei per part del Parlament, la regulació de l'entrada de vehicles pugui entrar en vigor de forma immediata. Prova d'això, va afegir el conseller, és l'adjudicació d'aquest estudi de càrrega per tenir les dades i fixar els topalls de vehicles als convenis en navilieres i amb autoritat portuària que signarem en els propers mesos. Estem fent feina per reduir la saturació de les nostres carreteres i confiem que la llei de regulació d'afluència de vehicles ens doni bons resultats, com ha succeït a Eivissa, que han aconseguit reduir 35.000 cotxes en un sol any. Repetesc, 35.000 cotxes en un sol any. Les dades d'aquesta anàlisi permetran comparar l'estudi actual de les carreteres de Mallorca amb els resultats obtinguts en el primer estudi de càrrega fet pel Consell de Mallorca. Aquest estudi determinava que el 2023 van entrar a l'illa 379.628 vehicles, una xifra que representa un increment del 108% respecte als vehicles que arribaren el 2017. De fet, aquell any és considerat com el de l'inici de la cogestió viària i el nombre de vehicles que circularen per l'illa va ser de 834.263, una dada que contrasta amb els 956.660 cotxes que van circular el 2023 per les carreteres de Mallorca la setmana punta del mes d'agost. Pràcticament 1.000 cotxes durant el mes d'agost de 2023. Per això, segons aquest estudi, sobrarien entre 90.000 i 120.000 vehicles si agafant de referència l'any 2017.

0: mind. Mwah.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: graciosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Perdoneu-me, si recordava l'altre dia vos parlàvem de que s'havien afegit més bons de descompte en aquest cas i ara parlam del bons de producte local que aquesta campanya supera el milió d'euros en ventes quan arriba al seu equador. Diu, la campanya de bons de producte local, impulsada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, ja ha generat més d'un milió d'euros en ventes quan encara no ha arribat al seu tram final. Fins avui s'han bescanviat 49.786 bons, el 55% dels emesos, que han permet fer 12.267 compres per un import global d'1.074.344,25 euros. Malgrat que la campanya encara és a l'equador, i a mitjà termini, ja s'han bescanviat el doble dels bons que en les mateixes dates de l'any passat. Aquest increment s'explica també perquè enguany la iniciativa ha crescut de manera significativa, tant pel nombre d'establiments i productors participants com pel volum de bons posats en circulació. Que si no vaig malament, això no és els bons que explicàvem l'altre dia. Ara volia seguir llegint, però que no són uns altres bons. Ho vaig confirmant, si més no, mentre vaig llegint. Després que nombrosos establiments exhaurissin el seu primer contingent durant els primers dies de campanya, tots els operadors adherits tornen a disposar de bons actius gràcies al nou repartiment, això sí, efectuat per la conselleria. La campanya romandrà oberta fins al pròxim 7 d'agost. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat que els bons de producte local s'han consolidat com una eina molt eficaç per acostar per al consumidor els nostres productors i incentivar la compra directa. Vull fer tanta via ja que ja m'atrau. Simonet ha afegit que aquesta iniciativa no només ajuda les explotacions agràries a incrementar les seves vendes, sinó que també reforça el vincle entre productors i consumidors, dona valor al producte de proximitat i contribueix a enfortir el nostre sector primari. Per la seva banda, el gerent de la Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca, per exemple, la Cooperativa del Camp, Tònia Bosch, ha explicat que els bons que van rebre inicialment es van esgotar només dos dies. Per això esperàvem amb moltes ganes aquesta reposició. Bosch ha remarcat que aquesta iniciativa és una gran ajuda perquè ens permet donar a conèixer els nostres productes, incrementar les vendes i animar molts consumidors a comprar directament els productors. La Cooperativa del Camp de Menorca, on avui s'han presentat aquestes dades, és un dels 139 establiments adherits a la campanya, que també compten la participació de 120 productors de les Illes Balears. La iniciativa registra enguany un important creixement respecte a l'edició anterior, amb 139 establiments adherits, 39 més que el 2025, i 120 productors participants, 33 més que l'any passat. A més, la campanya disposa d'una dotació econòmica de 909.250 euros i posa a disposició dels consumidors 90.925 bons de 10 euros, una xifra molt superior a la de l'edició anterior. Aquesta campanya s'emmarca en el Decret Llei 1/2026 d'1 d'abril, pel qual s'adopta mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic internacional derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Té com a objectiu reforçar el consum intern de producte local, fomentar la venda directa i oferir suport directe al sector primari de les Illes Balears. Els consumidors poden obtenir 10 euros de descompte per cada 20 euros de compra en els establiments adherits. Tota la informació sobre la campanya, així com el llistat de productors i establiments participants, es pot consultar aquests, concretament, a www.bonsproductolocal.com. Recordem el que he dit, no són els mateixos aquests que el dels comerços, per dir-ho d'alguna manera. El dels comerços és www.bonsillesbalears.com. En aquest cas és www.bonsproductolocal.com. En tot cas, perdoneu, vos animam, evidentment, a adquirir o aprofitar, millor dit, tant aquests bons de producte local com, evidentment, els dels establiments adherits que parlàvem l'altre dia i ara intentaré fer una recerca, veurement com estan els comerços adherits d'Artà.

I de, bé, he fet aquesta cerca a través de bonsillabalears.com i posant el filtre del municipi d'Artà. Tots els establiments que se van adherir, que varen pensar adherir-se en el seu moment, en aquest cas encara disposen de bons descomptes. Si bé verem algun d'ells ja estan en la seva recta final novament, recordem que se'n van afegir de nous possibles i per tant mantenen encara que diem en el seu moment l'havien acabat, però el govern va fer una nova tirada, diguem-ho d'una manera. I recordem els comerços als quals podeu anar-hi a comprar, municipi, en aquest cas del municipi d'Artà, i si vosaltres no heu gastat els vostres, evidentment podeu tenir aquests descomptes. Això sí, per compres mínimes, com sempre, i en tots els requisits que se demanen. Tenim diré tot el llistat i després sí, perquè no n'hi ha cap que les hagi acabat en el sector del comerç, en el sector d'alimentació. Recordem que sí que varen dir que n'hi havia un, que era Mauro en aquest cas, el robot de Can Mauro, que sí que ja l'havia acabat i segueix en aquest cas exhaurits. Però en l'apartat de comerç tots ells encara en disposen, com dic, alguns més i altres manco. Tenim, per exemple, i ho dic per ordre tal com està la web, eh? No estableix cap ordre de privilegi ni de res. Diu Ses Maries, Xeric Perfumeries, Heimo, Jong Sabateria, Potons, Can Botella, Elèctrica Sos Monjos, Elèctrica Ayala, Expert, Cooperativa d'Artà, Botiga Saludable... Perdó, Botiga Saludable Bersana, Cristina Benassa Joies, La Lluna Paper, Adesiara, Boutique Designs, Flash, Lluïset, Kemona, Som Poca Palla Artà, Vicky Complements, Jaume Mestre Interiors i en Band. En aquest darrer cas ja sabeu que col·laboren aquí en Radio Artà, carrer Antoni Blanes, número 13. Vos recomanam de manera especial, en aquest cas, en Band. I si qualcú dels comerços aquests o qualsevol dels altres volguessin col·laborar amb Radio Artà, evidentment que se posin en contacte amb nosaltres i, lògicament, troben la manera en què puguem arribar a un acord. Ja.

I amb altre ordre de coses, el govern destina més de 500.000 euros a impulsar les oficines d'accessibilitat universal a totes les illes. La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha publicat la convocatòria de subvencions amb un import màxim de 513.646 euros perquè els consells insulars i l'Ajuntament de Palma puguin posar en marxa, dotar i reforçar les oficines de promoció de l'accessibilitat universal al setembre de 2026, a l'agost de 2028, o sigui, d'entre setembre del 26 fins a l'agost del 28. Aquesta convocatòria pretén que totes les illes estiguin en igualtat de condicions i disposin d'aquestes oficines de manera que tots els ciutadans se'n puguin beneficiar independentment del territori on visquin. Aquesta ajuda consta de dues línies, una dotada amb un màxim de 330.518 euros, està destinada a posar en marxa les noves oficines del Consell de Menorca, Eivissa i Formentera, a raó de 112.170 euros per institució. L'altra línia és per a les oficines ja existents, les del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma, que consta d'un import màxim de 183.128 euros, a raó de 91.564 euros per institució. Aquestes ajudes aniran destinades en un 90% al finançament del cost de contractació del personal tècnic i en un 10% a accions de formació en matèria d'accessibilitat universal. La subvenció no es limita, per tant, a finançar un lloc de feina, sinó que ho vincula a accions de formació i sensibilització que tenen com a destinatari finals els ciutadans, les empreses i el personal d'altres entitats locals, contribuint, per tant, a la sensibilització que tenen com a destinataris finals els ciutadans. Les empreses i el personal d'altres entitats contribuint, per tant, a la transversalitat de l'accessibilitat universal. Aquesta convocatòria té lloc en el marc del projecte d'oficina d'accessibilitat universal del govern, l'òrgan que s'encarrega de promoure la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de la ciutadania en matèria d'accessibilitat universal. L'oficina garanteix el compliment de la normativa d'accessibilitat a totes les illes i funciona de manera transversal i en col·laboració d'altres institucions i entitats.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I canviant de tema, el govern inicia l'excavació de la fossa del Comellà Fondo de Sant Severa en el marc del 5è Pla de Fosses. El govern dels Balears ha iniciat els treballs d'excavació de la fossa del Comellà Fondo al municipi de Sant Severa, una nova actuació marcada en el 5è Pla de Fosses. La intervenció té com a objectiu localitzar, exhumar i identificar possibles víctimes de la Guerra Civil enterrades en aquest indret, situat prop del Puig de Son Corp, un dels escenaris principals dels combats que van tenir lloc durant la batalla de Mallorca l'estiu de 1936. Ara fa aquests 90 anys. Aquesta actuació dona continuïtat a les intervencions iniciades en guany a Son Severa, on el govern ja ha duit a terme treballs d'excavació al cementeri municipal. Amb aquesta nova fase, el 5è Pla de Fosses continua avançant en la investigació de diferents espais del municipi vinculats als enfrontaments armats que es van produir durant els primers mesos de la Guerra Civil. La fossa del Comellà Fondo es localitza en una finca privada als afores del nucli urbà i l'existència s'ha pogut documentar gràcies als testimonis orals recollits durant els treballs d'investigació històrica duts a terme en el marc del 4è Pla de Fosses. Segons aquests relats, l'indret hauria servit per enterrar combatents morts durant els enfrontaments al Puig de Son Corp, encara que la identitat i el nombre de víctimes que pot contenir es desconeixen a hores d'ara. Els treballs seran executats per la UT formada per la Societat de Ciències Aranzadi i Àtics, adjudicatària del servei d'excavació, exhumació i identificació del 5è Pla de Fosses. La intervenció combina treball arqueològic i antropològic, especialitzat en una primera fase destinada a localitzar la possible fosa mitjançant sondejos arqueològics i, en cas que es confirmi que existeix, exhumar les restes humanes i posteriorment estudiar-les científicament i genèticament. Per dur a terme aquesta actuació, ha estat essencial la col·laboració dels propietaris de la finca, Joana Maria Cervera Frau i Joan Cervera Frau, així com la plena disposició de la família per facilitar el desenvolupament dels treballs. En aquest sentit, Antoni Torrandell Trullol, cònjuge de la copropietària, actua com a interlocutor en l'equip responsable de la intervenció per tal de fer possible que els treballs es duguin a terme amb totes les garanties. Amb aquesta nova intervenció, el govern de les Illes Balears referma el compromís d'avançar en la identificació de les víctimes, retornar-les a les seves famílies i oferir-los una sepultura digna.
1: Adiós.

0: Jugando dominó.
1: I bé, anem enfilant a la recta final del programa d'avui, ja que falten 4 minuts per les 7 del capvespre. Tenim ara cel serè, 31,3 graus centígraus, sensació tèrmica de 39 graus. Recordem quan hem començat el programa ja marcava 40, ara 39, però bueno, pràcticament per l'estil. Temperatura màxima d'avui ha arribat als 33,8 graus a les 15:02, la mínima fins ara de moment 24 graus i mig a les 3:51. Per tant, temperatures avui entre els 24 i mig i els 34 graus, pràcticament 10 graus de interval de temperatures. Depèn de, en aquest cas, com els 24,5, depèn de cap a on tirem, si cap als 25, cap als 24. Redondejant, me referia. El vent també té de sud-sud-est, 1,6 km per hora, ràfegues de 11,3, màxim ràfega d'avui fins ara, 22,5, a les 0 i 17, a les 12:15 d'aquest vespre passat, que ja corresponia avui, que diem. Ràfega màxima mensual, per tant, continua la del 57,9 km per hora, humitat ara mateix el 74%, robada al punt del 26,1 graus centígraus, baròmetre 1015,2 hectopascals, tendència estable, previsió de l'índex ultraviolet 10,1 dins escala molt alt, per demà 10,5, encara més alt, si més no, per tant, precaució i responsabilitat, com dic sempre. Pluja d'avui 0, per tant, continuem igual, total mensual 0, total anual 255,6, el manat sortir del sal at 6,5, la posta del sal prevista per la 21, quasi 9:15, la 21:14, sortida de la lluna a les 6:07, posta de la lluna a les 21:42, tenim lluna nova, un 0% il·luminada, per tant, aquesta lluna nova del dia d'avui. I si passam a la predicció, per les hores que queden d'avui dimarts 14, l'AMET, cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dimecres, cel poc anuvolat, 3 primeres quartes part del dia i finalment cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 21-37, perdó, mínima i màxima respectivament, tot i que la sensació tèrmica màxima la pot arribar en torn als 45 graus, per tant, precaució en aquesta sensació tèrmica màxima, repeteix, de 45 graus, déu-n'hi-do. Pel que fa al vent, pel que queda d'avui, que no ho he dit en calma en zero, bueno, crec que sí que ho he dit, si no ho dic ara, per demà començaria nord-oest en 10, poqueta cosa, el dematí pujaria un poquet de sud en 20, cap vespre seguiria de sud baixant a 15 i darreres hores baixaria un poquet més i giraria de l'oest en torn a 10 km per hora. Pel que fa a dijous dia 16, cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-36, és a dir, pujada d'un grau de mínima però baixada d'un grau de màxima, vent possible de sud-est en torn a 15 km per hora. Passàvem a divendres de 7, primera meitat poc anuvolat, segona meitat cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-36, per tant, igual que el dijous, sense canvis, vent, primera meitat de sud en 10, segona meitat de l'est en 10. Pel que fa a dissabte, 18, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 23-35, pujada d'un grau de mínima i baixada d'un grau de màxima, manca amplitud. Vent de nord-est, en torn a 15 km per hora. Pel que fa a diumenge, 19, cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-36, tornem a les temperatures de divendres, per tant, baixada d'un grau de mínima i pujada d'un grau de màxima, el vent possible d'est en torn a 15. I incorporam el dilluns dia 20, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-36, ben igual que el diumenge, i vent també de l'est, tot i que baixaria un poc en torn a 10. Així, per tant, tema temperatures, la mínima s'aniria moguent entre els 21 i els 23 graus, tot i que majoria de dies cap als 22. Així, per tant, si anéssim cronològic, seria el 21 de demà dimecres, 22 puja, que diem per dijous, mínima, manté els 22 per divendres, puja els 23 per dissabte, baixa els 22 per diumenge i manté els 22 per dilluns. Això seria aquest tema de mínima, la més baixa dimecres, la més alta dissabte. Si mirant la màxima, en aquest cas veiem certa progressió cap a baix, per exemple, dels 37 possibles per demà, per tant, demà temperatura màxima més alta de tota aquesta setmana, així que atenció De fet, hi ha alertes taronges activades ja per temperatures màximes. Com dic, 37 per demà de màxima, que podria baixar els 36 per dijous, mantenir el 36 per divendres, baixar els 35 per dissabte, que sigui la màxima més baixa, i després tornaria a pujar els 36 per diumenge, que mantindria per dilluns. Per tant, els dos extrems, diguem-li d'alguna manera, serien demà, amb la mínima més baixa dels 21 i la màxima més alta dels 37, com dic, tot demà dimecres, dia 15, tindríem els dos extrems, mínima més baixa i màxima més alta, si feim cas d'aquestes prediccions a l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que fa al vent, no hi ha cap dia que me'n marqui ràfegues màximes. Demà matí, que pot bufar de sud, entorn a 20, seria el moment que pot bufar una mica més, però tampoc no és allò de gran cosa. Però vaja, demà tema temperatures, mínima més baixa de tota aquesta setmana i màxima, sobretot, més alta de tota aquesta setmana, que suposo que seria el més destacat en aquest sentit. Així que precaució, responsabilitat, beveu molt i detalleu-vos molt, no aneu massa pel sol si és possible, i refrescau-vos i detalleu-vos i aneu en compte. Si no, retorneu tornant demà, aquí amb més coses, en aquesta sintonia de Ràdio Alta Municipal, sense punt 9 de Fugància Modulada d'Artà, sense punt 3 a la Colònia Sant Pere, a través de www.radioartà.cat, a través d'internet. Salut, salut i moltíssima més salut. Ara vos deixem amb l'informatiu d'IB3 Ràdio. Adeu.
0: Serà contra França en un partit denominat com a final avançada entre dos dels millors equips d'aquest Mundial. Els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Didier Deschamps, compten en la totalitat de les seves plantilles i a Espanya l'únic dubte és la presència de Pedri, Fabián o Zubimendi al costat de Rodri al mig del camp. El guanyador serà a la final i esperarà rival de l'enfrontament de demà entre Argentina i Anglaterra. D'altra banda, el Mallorca ja coneix dia i hora dels tres primers partits de la temporada. La Lliga començarà a Somoix amb el Mallorca Valladolid dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre. La segona jornada, Granada-Mallorca, serà dilluns 24 d'agost, també a les 9:30, i la tercera, Mallorca-Ceuta, serà diumenge 30 a les 7 del vespre.
2: I demà, a partir de les 12 del migdia, s'activarà de nou la vista taronja a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca, i a la resta d'illes, groc per altes temperatures. Tot això amb una visibilitat baixa per la calitja. Dani Capó, bon vespre. Poc canvi s'esperen, no?
3: Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, demà serà un dia bastant parescut al d'avui. Tenim una altra vegada un cel bastant enterbolit, amb alguns intervals de núvols, també en calitja, que continuaran altres, també a nivell superficial, i amb unes temperatures que continuaran altes. De fet, demà poden pujar una mica més. Avui ha destacat la sensació de basca molt acusada de tot l'arxipèlag, amb unes humitats que han estat molt altes. Demà, més o manco, anirem per aquí, però amb temperatures un punt més elevades. De fet, demà podem arribar a fregar els 40 graus a punts d'interès nord de Mallorca, per tant, precaució, perquè la situació realment serà difícil en aquest sentit, i el vent bufarà en conjunt entre fluix i moderat de component sud de migjorn. A la mà, en general, esperava un aspecte bastant tranquil. Una mà, per cert, que avui ha arribat per primera vegada a superar els 30 graus, ha passat a la boia de Mur.
2: Gràcies, Dani, i un apunt més de servei. Perquè l'EMT modifica a partir de demà horaris d'algunes línies entre setmana.
4: És el cas de la línia Rafal 9, plaça de Progret, Son Roc ha sindicat, la línia Porta o Pica, conecta Son Espases, i també la de Son Espases, Palau de Congressos. Les noves freqüències es poden consultar a l'aplicació mòbil o a la web.
2: I en temps de cultura vos parlaran del llibre Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la Seu, un exemplar de la Catedral de Mallorca en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la UIB, per acostar als infants la intervenció de l'arquitecte català al temple. En parlarem minuts abans de les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
5: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Són les 7 i 6 minuts. Podem sabem on començar. Ha quedat estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat avui a Hora Baixa Sant Josep de Sa Talaia entre Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon foc d'aquestes característiques que es declara a l'illa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes, el tercer en només 5 dies després del de dijous passat. Per saber més detalls d'aquest incendi, saludam el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López. Bon vespre.
6: Hola, buenas tardes.
2: Com està aquest foc, dèiem, està estabilitzat quan de bombers estan treballant a la zona i quin temps s'espera per donar-lo ja per controlat?
6: Bien, justamente acabo de hablar con el técnico, con el DETEX, el director de extinción de Ivanat, y nos confirma que a las 19:00 se ha dado el controlado.

0: 75 efectivos desplegados con más de 10 vehículos, más los efectivos aéreos, tanto tripulados como no tripulados. Yo creo que para ahora se empezarán a retirar progresivamente medios, empezando por los aéreos y después los terrestres poco a poco. Un par de horas de trabajo sí que van a quedar, pero yo creo que para esta noche no hará falta que quede ningún tipo de destacamento.
1: Deien que per precaució s'ha tallat la carretera, també per precaució s'han desallotjat 30 persones. ¿Podran tornar a nit a casa aquestes persones?
0: Sí, por supuesto. Ahora progresivamente, a medida que ya no hay humo en la zona y empezamos a retirar nuestros propios medios, ya vuelve la normalidad en todos los sentidos. La carretera ya se ha reanudado el tráfico y poco a poco todas las personas desalojadas también están volviendo a sus viviendas y a sus negocios.
1: Fins que vostès treballin sobre la zona, saben que encara és prest, però hi ha cap hipòtesi que com han pogut originar-se aquestes flames?
0: Pues esto lo están investigando todavía, tanto policía como los agentes de medio ambiente están en ello y es pronto para aventurarse, la verdad. Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
1: De fet, dèiem que hi ha hagut en 5 dies ja 3 incendis forestals. No sé si podrien dir que s'està incrementant o és una tendència semblant a la dels altres anys.
0: Bueno, yo creo que es el resultado del comienzo de la temporada, del calor extremo, de la sequedad, de la falta de humedad. Es el resultado de muchas cosas, ¿no? Luego no sabemos por qué, de repente todo parece que se estabiliza. La gente se conciencia un poquito más de que es verdad que hay un peligro real y normalmente, pues luego, por suerte, se suele estabilizar y pasamos el verano un poquito con menos incidencias, ¿no? Pero sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
1: José Antonio López, cap dels bombers d'Eivissa, gràcies.
0: Nada, a vosotros muchas gracias, como siempre.
1: Això a Eivissa, mentre a Mallorca la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis de nit a les muntanyes de Bunyola. La principal hipòtesi és que els 8 focus haurien estat provocats per la mateixa persona. Tots han quedat en petit conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que avui hora baixa ja queda Clàudia Mallia extingit.
2: Sí, una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics com agents de medi ambient, policia local i protecció civil han evitat que les flames s'escampassin en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat danys majors, segons ha explicat el programa Aranam, Jacob Galán, director d'extinció de l'Ibanat.
3: Suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
2: La pitjor part se l'enduit al municipi de Bunyola, però també s'han registrat diferents focus a Lloseta i a Alaró. El regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera, diu que tot apunta que es tractaria del mateix autor.
4: Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat un punt d'estos de matí.
1: I precisament per reduir el risc d'incendis, el Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana, ho farà a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern.
2: Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees i també a Alaró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, fa una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu davant les altes temperatures i la manca de pluges.
5: Aconseguirem amb aquesta ajuda fent més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
2: Ara les tasques de neteja se centren a Alaró i a una part de la comuna de Bunyola, a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comellar de la Cuina. La batlessa de Bunyola és Marian Serralta.
6: Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a davant.

0: compra les cases, a de veure unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna, i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència, això serà més accessible poder accedir a la comuna.
1: Tot això quan apunta que l'ús d'un fogonet de cuina seria el causant de l'incendi a un infrahabitatge a Eivissa. És l'incendi que vos explicàvem a l'inici, que es va estendre ahir per ses feixes de Talamanca. El foc ha cremat 100.000 metres quadrats de canyissar i vegetació dins l'espai protegit. També s'investiga l'incendi ahir a un iot armat al port esportiu de Marina Botafoc. L'armador ha de presentar ara el pla per reflotar l'embarcació. I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Illes Balears, i d'aquestes més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats en les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
2: En total, entre els anys 2015 i 2025 es varen notificar prop d'una cinquantena de casos. Segons aquests informes, els cops de calor varen ser majoritaris entre les persones en edat de treballar, i 7 de cada 10 eren homes. El director mèdic del SAMU 061, Chema Álvarez, explica que s'han d'evitar les exposicions de risc i que cal hidratar-se. També diu és fonamental conèixer bé els símptomes per poder actuar tot d'una. Malestar general, confusió, temperatura corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca són els més habituals. Si es donen, diu, cal actuar de seguida i refredar el cos.
3: Ante un golpe de calor, lo fundamental es el enfriamiento rápido. Tanto si es retirando la ropa, hidratando al paciente, poniéndolo en un chorro de aire frío. Es más importante el enfriamiento temprano que no la temperatura que haya alcanzado.
1: A punt d'arribar a les 7 i quart. Llibertat provisional per als dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden apropar a la víctima ni comunicar-se amb ella.
2: La denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat feia poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual. La policia els va identificar i detenir. El jutjat de guàrdia els ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars. No es poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella.
1: I han estat identificats diversos menors presumptament implicats en l'agressió d'un altre menor, les portes d'un institut de Palma.
2: La Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la Policia Nacional du a terme la investigació per esclarir els fets després de la publicació d'un vídeo de l'agressió difós a través de les xarxes socials. Segons les fonts policials, l'agressió va tenir lloc el mes de maig davant un institut de Palma. Després d'identificar els presumptes implicats, la policia ha remès les diligències a la Fiscalia de Menors.
1: I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu que es du a terme cada any. De les persones arrestades, 92 han estat agafades infraganti.
2: El servei es reforça l'estiu per mort de l'increment de població que tenen aquestes zones durant la temporada turística. Destaca les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, i enguany, per primera vegada, també amb policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació. Els agents destaquen que la majoria de les detencions són de carteristes. És Francisco Javier Santos, inspector cap de la Policía Nacional.
4: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
1: I la detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí estatunidenc James Coates Chambers Jr. ha provocat reaccions per reclamar el seu alliberament. A aquesta hora hi ha una concentració prevista a les portes dels jutjats. Allà hi ha la nostra companya Gemma Guasch. Gemma, bon vespre. Ha començat ja aquesta concentració?
5: Bon vespre, va arribant gent molt a poc a poc. En aquests moments hi ha una desena de persones. Començam a veure ja algunes cassoles. Ja han desplegat cartells on es pot llegir Free Palestine i Free Fergie, o l'arma més potent d'Israel és el teu silenci. També hi ha banderes de Palestina i criden a la gent que hi ha al carrer a participar. Diversos col·lectius són els que donen suport, a aquesta protesta que han convocat per avui aquesta cassolada davant els jutjats d'Eivissa contra la possible extradició als Estats Units de l'activista i filantrop James Fergie Cox Chambers Jr. Els convocants denuncien el que consideren una persecució política pel seu suport a projectes solidaris amb Palestina. Chambers va ser detingut a Eivissa el passat 10 de juliol per una sol·licitud d'extradició nord-americana i es troba a presó provisional mentre avança el procediment judicial. Els Estats Units l'acusen de presumptes delictes de blanqueig de capitals i suport material a organitzacions terroristes, acusacions que el seu entorn rebutja. L'Audiència Nacional haurà de resoldre l'expedient d'extradició. Aquí va arribant la gent, s'hi va sumant aquesta protesta. En aquests moments, una quinzena de persones són front als jutjats d'Eivissa.
1: Gràcies, Gemma, en directe des d'Eivissa. Hem arribat a les 7 i 18 minuts.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. Idres Ràdio.
1: L'Hospital de Formentera espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni la presència de microorganismes a l'avantsala del quiròfan, que ha fet que des de final del mes de febrer l'activitat hagi estat limitada. La llista d'espera dels pacients s'ha multiplicat per 2 i la demora, Elena Trinidad, per ser intervingut, per 5.
7: Després de substituir avui els filtres de climatització, dijous es farà una neteja integral i a final de mes estaran els resultats amb els que esperen poder recuperar el funcionament habitual. Des de finals de febrer, la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera només ha atès una intervenció emergent. La llista d'espera s'ha duplicat en un any. Actualment hi ha 25 pacients que esperen una intervenció. Fa un any hi havia 11. A més, el temps de demora s'ha multiplicat per 5. Fa un any els pacients esperaven de mitjana 21 dies i ara han d'esperar 112 dies per ser operats. Pel que fa als parts, s'estan atenent a una habitació de maternitat i només fan servir la sala de parts en cas de necessitat. Des de febrer fins ara s'han atès 8 parts a Formentera i 9 han estat derivats a Can Mises.
1: I no deixant les pitiuses, perquè el nou institut de Can Cantó a Eivissa podria ser una realitat l'any 2028. És la previsió que fa el govern, que ha anunciat que aquest projecte costarà 14,5 milions d'euros. Es licitarà de manera imminent. La primera pedra del nou centre es podria posar, Dani Manau, a final d'any.
8: El nou institut disposarà de 16 unitats per a 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats del Govern.
9: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa des de docents a una tasca molt més digna, i, sobretot, responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
8: El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el batle de Vila, Rafael Triguero, han celebrat la construcció de l'institut. Els escoltem.
10: Jo vull recordar com es va iniciar la legislatura tancant un poliesportiu a l'Institut Xarc, que era el símptoma, la demostració de la degradació que patíem aquí a Cidi d'Eivissa.
11: Després de pràcticament 24 anys sense una infraestructura educativa important, degut a l'escreixement poblacional que hem tingut a la ciutat d'Eivissa, avui per fi presentam el projecte del nou IES de Can Cantó, aquí a la ciutat d'Eivissa.
8: També s'ha anunciat que al pròxim curs tots els centres de primària de l'illa oferiran servei de menjador.
1: I els estudiants universitaris que el curs que ve vulguin estar a la residència de la UIB ja poden sol·licitar la plaça.
2: El formulari de reserva ja està disponible i permet tramitar la sol·licitud per al curs complet, amb entrada prevista el 6 de setembre d'enguany i sortida el 17 de juny de 2027. La tarifa mensual és de 666 euros.
12: Ets conscient conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, cosa que suposa una venda de més d'un milió d'euros. Cristina Tomàs.
13: Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha en total 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat, i a Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
14: Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
15: Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
13: Des de la Conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda tant per als productors com també per als establiments locals. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
16: En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen malament, però és una manera d'ajuda a l'os.
13: El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'un milió d'euros.
1: I 940 famílies de les Illes han demanat acollir-se al primer programa del xec cangur d'ençà que es va obrir el termini dia 1 de juliol. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de 500.000 euros, però, si és necessari, s'ampliarà el fons d'aquest ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
2: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida que ha tingut el xec cangur entre les famílies. Fins a finals de mes es pot demanar aquesta ajuda per cobrir el cost de la matinera i altres despeses que tenen lloc durant el curs escolar.
17: Jo crec que el xec cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
2: Aquesta ajuda s'adreça a famílies amb infants menors de 14 anys o amb fills i filles menors de 21 amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. El programa es divideix en tres modalitats: cura al domicili, serveis durant el període escolar i activitats fora del període escolar.
6: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: El Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei en tramitació al Parlament. El termini previst és de 3 mesos.
2: La institució insular ha ressaltat que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca el 5 de juny passat. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord del ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de turismes de lloguer.
1: A Menorca, el PSOE demana un ple extraordinari durant aquest mes d'agost per accelerar la tramitació de cotxes durant la pròxima temporada.
2: Volen consensuar la modificació legislativa que cal fer a la llei de la reserva de la biosfera i iniciar-ne la tramitació al Parlament. Els socialistes consideren que el ritme actual no és prou àgil i tenen dubtes que l'estiu que ve estigui tota la normativa en vigor per poder controlar l'accés de cotxes a l'illa. Pepe Mercadal és secretari general dels socialistes menorquins.
18: El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat el temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària. Ara ens diuen que el pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
1: I pel que fa a l'activitat aeroportuària, durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als tres aeroports de les Illes.
2: Una xifra que suposa un increment de més del 2% en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Per Illes, el major increment s'ha registrat a Eivissa, seguida de Maó i, en darrer lloc, de Palma.
1: Tot això quan les previsions turístiques de cara al que queda d'enguany són positives, ho diu el darrer informe de l'Aliança Turística Excel Tour.
2: De fet, les reserves a les Illes estarien més d'un 5% per damunt de 2025. En qualsevol cas, el sector el que destaca és la qualitat dels turistes i l'increment de la despesa que fan. Són Òscar Perelli, vicepresident executiu d'Excel Tour, i Gabriel Escarré, president i conseller delegat de Malia Hotels.
19: El sector turístico español volvería, cosa que no hicimos el año pasado, volvería a crecer por encima de la economía española y habría generado respecto a 2025, 15.462 millones más de euros de actividad.
20: Cuando digo calidad no estoy hablando únicamente de lujo, estoy hablando de calidad, de un cliente que sea más respetuoso con la ciudadanía, con el medio ambiente, que esté dispuesto a gastar más en la oferta complementaria y que sea más respetuoso. Entonces creo que ese es el modelo de desarrollo que buscamos.
1: I el conseller de Turisme, Jaume Bausà, demana a ENA que s'assumi a l'estratègia de contenció turística del govern i que assumeixi responsabilitat com a principal porta d'entrada dels visitants.
2: D'aquesta manera, el conseller respon al missatge del gestor aeroportuari que afirmava no tenir competència en matèria turística i que l'afluència depèn dels serveis i les places que promouen les autoritats locals i regionals com l'executiu.
21: La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veurem i d'aina massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït, no?
1: I la platja de Punta Prima, Sant Lluís, s'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina.
2: La mesura presa amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, controlat l'incendi forestal declarat a les 4 de l'hora baixa Sant Josep de Sabdalaia entre els municipis de Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores.
22: Efectius de l'IBANAT i dels bombers d'Eivissa continuen fent feina a la zona per extingir les flames. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, ha explicat a l'informatiu vespre que els mitjans aeris ja retiraran. També ha explicat que les 30 persones que han estat desallotjades per precaució, a poc tornen a casa seva i que la carretera de Sant Josep a Sant Antoni ja s'ha reobert. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però el cap de bombers ha llançat un missatge de precaució a la població.
23: Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
1: Tot això quan a Mallorca ha quedat extingit l'incendi a Son Creus, a Bunyola, després d'haver cremat mitja hectàrea de pinar.
22: Fins avui, focus s'han registrat en diversos punts de les muntanyes, uns incendis que haurien estat provocats i que la Guàrdia Civil ja investiga.
1: 11 persones han mort per colze de calor en la darrera dècada a les Balears.
22: I d'aquestes, més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern, elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública. Xema Álvarez, el director mèdic del SAMU 061.
3: Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
1: La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu.
22: Els agents han detingut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any. Francisco Javier Santos és l'inspector en cap de la Policia Nacional.
24: Turismo de excesos,
0: de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
1: I les sales d'operacions de l'Hospital de Formentera podrien recuperar la normalitat a final d'aquest mes de juliol.
22: La seva activitat està limitada d'ençà del febrer per la presència de microorganismes. Això ha fet que s'incrementi la llista d'espera del pacient. S'espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni.
1: I pendents de la votació al Congrés dels Diputats, que previsiblement tombarà avui hora baixa l'objectiu d'estabilitat 2027-2029, és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports.
22: El Partit Popular, Vots i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
6: Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: I Gavi, pendent també de la selecció espanyola que juga el pas a la final del Mundial 2026.
5: Així és, serà d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre contra França, un partit que es considera com una final avançada. Amb dos equips tenen tots els jugadors a disposició dels seus tècnics, sense baixes i a punt de fer història. Espanya per arribar a la seva segona final mundialista i França cercant la tercera consecutiva. Els jugadors espanyols no tenen por del poder ofensiu dels francesos, escoltant Pedro Porro i Àlex Baena.
7: Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también te van a decir que no hay miedo ninguno, ¿no? Pero como he dicho, estar concentrado en contrarrestar lo que tienen de potencial y hacer el mejor partido de para nosotros.
24: Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador, y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
5: El seleccionador español Luis de la Fuente diu que coneixen molt bé la selecció francesa.
25: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia. Nosotros durante este campeonato nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años. Y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
5: D'altra banda, que en diu el seleccionador francès Didier Deschamps atorga el cartell de favorit a Espanya. El sentim.
26: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
5: Pel que fa a l'estrella espanyola, Lamine Yamal, el jugador català, diu com creu que pot ser el partit.
27: Bueno, yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
5: A la selección francesa también ha hablado la seva estrella, Kylian Mbappé.
28: Es un momento importante para mí. Claro que la importancia del partido es lo más importante. Es un partido de mundial, hay nada más importante que eso, pero claro, voy a estar en un grupo de jugador muy pequeño en la historia de mi país. Soy muy orgulloso de eso porque es un privilegio para mí de estar aquí cada día, de tener la oportunidad de jugar con mi país, de representar mi país en la más grande competición del mundo. Al final mi objetivo es siempre lo mismo, ayudar a mi equipo y escribir la gran página de la historia de la selección francesa.
5: I aquí a casa, un exmundialista com el manacorí Miquel Àngel Nadal ha dit la seva al programa Esports3 a IB3 Ràdio.
8: Realmente un sueño equipo, Francia. Vull dir, té un equip fort físicament, té un equip ràpid, té un equip també amb individualitats importants. I bueno, també hem de recordar que Espanya és dur darrere ballada li ha guanyat. Sí. Espanya jo crec que ha anat un poquet afegint cada partit, ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota.
5: Recordem que el partit començarà a les 9 del vespre, d'aquí una hora i 20 minuts, i queda per demà l'altra semifinal entre Anglaterra i Argentina. El migcampista argentí Rodrigo De Paul diu que l'expedició de la seva selecció estarà molt pendents del partit entre Espanya i França.
9: La verdad que hoy seguramente vamos a mirar todos el partido, creo que va a ser un lindo espectáculo, así que lo vamos a disfrutar, ojalá hagan el mejor.
5: El Real Mallorca ja té els primers horaris per al debut a segona divisió. El conjunt vermell obrirà la Lliga dissabte 15 d'agost a les 9:30 contra el Valladolid a Somos. Després es desplaçarà a Terres Granadines per enfrontar-se al Granada el dilluns 24 d'agost, també a les 9:30, i tancarà aquest primer tram de calendari rebent el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del vespre. Mentrestant, avui el club ha obert les portes de l'entrenament. Els mundialistes encara no s'han incorporat a les sessions, però sí que han pogut veure vestits de curt els darrers fitxatges de l'equip, que ja comencen a agafar ritme de cara a l'estrena lliguera. D'altra banda, afegim que avui el Mallorca ha superat els 10.000 abonats. Per la mare d'handbol, l'handbol Eivissa ha tornat a confiar en Geno Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència, una temporada més, la il·lusió, poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. És l'entrenador de l'handbol Eivissa en declaracions a IB3.
10: Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
5: En futbol sala ja tenim dades, 5 i 6 de setembre i seu per a la 37a Supercopa d'Espanya. Es jugarà al Palau Blaugrana de Barcelona. Encara no s'ha fet el sorteig, però recordem que jugaran la primera competició de la temporada el Barça, el Pozo Murcia, Jaén Pareixo Interior i Illes Balears Palma Futsal. Destaca l'absència del campió de les 3 darreres edicions, el Gimbi Cartagena. I acabem en ciclisme. A l'etapa d'avui al Tour de França, la desena nova lliçó del líder Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar a l'Elie Jourdain, una etapa de muntanya molt exigent, i agafa més avantatge com a líder de la general. Demà, jornada plana entre Vichy i Nevers en 161 quilòmetres.
1: Gràcies, Gavi. Quan falta poc més d'una hora perquè comenci la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França, connectam amb Som Fusteret, en Palma, on l'Ajuntament ja ha instal·lat una pantalla gegant per seguir el partit.

0: Les portes s'han obert a les 6 amb actuacions musicals. Davant aquest esdeveniment, Cort ha desplegat un dispositiu especial per garantir la seguretat dels aficionats. El recinte compta amb presència de la policia local, servei d'emergències i personal de seguretat, mentre que el servei de bus de l'MT i el servei ferroviaris de Mallorca han reforçat els serveis de bus i metro per facilitar tant l'arribada com la tornada dels assistents. També a Eivissa es podrà seguir per pantalla gegant a Sant Antoni aquest partit. A Sant Fusteret, a Palma, i tenint la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
1: Bon vespre, doncs, aquí a Sant Fusteret. Molt d'ambient es troba i, sobretot, moltes ganes de gaudir d'aquesta nit de futbol. Fins aquí s'hi han desplaçat aficionats de totes les edats per seguir en pantalla gegant la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Entre el públic, més de 300 persones, no hi falten les banderes, camisetes de la selecció, gorres i cares pintades de vermell i groc, un denominador comú al qual es suma una certesa compartida. Avui Espanya guanyarà i aconseguirà el pas a la final.
2: Creo que vamos a ganar. A los gabachos no podemos dejarle ganar.
3: 100% ganamos. Ya le ganamos en la Eurocopa, esta vez ganamos también.
4: Un poco duro el partido, pero yo creo que bien vamos a ganar.
5: Se agradece que monten estas cosas para poder verlo entre tanto ambiente, que se celebra mucho mejor que a lo mejor en casa. Y nada, apoyando a la selección con mucho ánimo.
1: D'aquí ben poc, quan siguin les 8, començarà l'actuació del DJ Jaume Colombas, que posarà música i animarà la festa fins que a les 9 del vespre la pilota comenci a rodar. I guanyi o perdi la selecció, el que sí hauran de fer els assistents serà rodar cap a casa, i per fer-ho amb major seguretat i control, tant l'MT com Serveis Ferroviaris de Mallorca activaran un dispositiu especial de retorn. Hi haurà autobusos llançadores continus entre Sant Fusteret i la plaça d'Espanya, i trens especials cada 10 minuts fins a l'estació intermodal perquè la sortida del recinte sigui tan àgil com segura.
0: Gràcies, Victòria. 17 minuts per arribar a les 8.
6: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: El Sindicat Mèdic de les Balears ha convocat una concentració contra les agressions als sanitaris dijous que ve. Serà a les 11 del matí a les portes del Centre de Salut de Sant Antoni, després de la darrera agressió patida per una metgessa, una infermera i el personal del SAMU 061 durant la nit de divendres.
10: El CIMEVAL insisteix que les agressions contra el personal sanitari s'han convertit en un problema estructural i per això reclamen solucions. És el portavoc David Rodríguez.
11: Tenemos en Ibiza pues una població en verano, que es especialmente de riesgo. Cuestiones relacionadas con el turismo de excesos y el turismo de ocio, pues es habitual atender sobre todo los servicios de urgencias a pacientes que presentan estados de intoxicación y que, bueno, que reaccionan de forma violenta a cualquier interacción con los profesionales.
10: El sindicat reclama que la professió mèdica sigui reconeguda legalment com a professió de risc, així com es reforci la seguretat als centres sanitaris, especialment al servei d'urgències.
0: I les empreses d'inserció de les Illes han mantingut aquest 2025 un total de 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria anual presentada a Palma per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que alerten que el perill de les persones ateses és cada vegada més vulnerable. Expliquen que aquesta situació s'ha accentuat després de la pandèmia i que la crisi de l'habitatge en dificulta encara més les recuperacions, ho explica Marta Puyalto.
12: Les 7 empreses d'inserció associades han generat enguany 260 llocs de feina, 150 dels quals són contractes d'inserció. A més, 23 persones han completat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. Tot i això, les entitats expliquen que els processos d'inserció que abans de la Covid eren més curts, ara s'allarguen fins al màxim de 3 anys. Maria Jaume és vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Inserció i parla d'una vulnerabilitat extrema.
13: Ventura Bans del Covid venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada. Vull dir, són persones que tenen moltes problemàtiques, persones que tenen addiccions. Clar, tot això el que fa és que l'itinerari s'allargui en sol temps.
12: L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any passat, i ha generat un retorn de gairebé 2 milions d'euros a les administracions en impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Les entitats destaquen que el 57% dels contractes d'inserció s'han mantingut durant el 2025 i valoren positivament la reforma de la Llei d'Empreses d'Inserció que facilita la contractació de persones en risc d'exclusió social, tal com explica Toni Parets, de Ben Fet Serveis.
14: Les empreses que tenim o que m'hauran contratat segueixen contratant-nos i no ho sap per qualte cosa, perquè si no estàs content amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. Contratar una empresa, fer contracte amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional.
12: Aquestes empreses treballen en sectors com la gestió de residus, el reciclatge, la recuperació i venda de roba, la jardineria, la neteja o el manteniment, amb l'objectiu de combinar activitat econòmica i inclusió social.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons recull la sentència, el tribunal considera que Sánchez és autor per cooperar necessàriament en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per contra, la sala no veu acreditat el delicte de tràfic d'influències.
10: Durant aquests 9 anys no podrà optar a aconseguir o ocupar cap lloc de treball que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'expresident de l'institució provincial i el secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de 2 delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero.
0: En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu, Elma Sainz, ha dit que el govern confia que les instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
15: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: La sentència jutge ha conegut en ple debat extraordinari en el Congrés dels Diputats.
10: La popular Esther Muñoz considera que avui és un dia històric per a la democràcia.
16: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
10: El republicà Gabriel Rufián ha sortit en defensa de Sánchez, com també ho ha fet el portaveu de Compromís, Alberto Ibáñez.
17: Es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
18: ¿Te parece desproporcionada?
17: Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
19: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
10: El diputat de Vox, José María Figaredo, considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són, segons ha dit, uns lladres.
20: Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
10: la sentència es pot recórrer.
0: I tot això quan estan ben pendents al Congrés dels Diputats d'una votació. La cambra previsiblement tombarà l'objectiu d'estabilitat 2027-2025, que és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports. El Partit Popular, Vox i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve.
10: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura de la dreta i recorda que la proposta que presenten permetria una despesa rècord de la qual, diuen, es beneficiarien directament les comunitats autònomes.
18: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
10: Tant PP com Vox neguen aquests arguments, mantenen que tot plegar forma part d'un teatre de Pedro Sánchez per allargar una legislatura agònica, segons ha defensat el diputat del Grup Popular, José Vicente Marí, quien ha demanat la dimissió.
21: ¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
0: El que sí que es preveu que tiri endavant és la convalidació del decret llei per consolidar el sistema d'atenció a la dependència.
10: Una normativa que preveu un finançament històric de fins a 6.200 milions d'euros permetrà, a més, corregir el desequilibri que fins ara es donava per finançar aquest sistema, ja que l'Estat només aportava un 20% de les ajudes enfront del 80% de les comunitats i ara no assumirà la meitat cadascú. Això permetrà duplicar les ajudes mensuals a persones amb el grau de gran dependència o dependència greu reconeguts i actualitzar els casos de dependència moderada. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha recalcat la importància que la iniciativa tiri endavant.
22: Cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
0: I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal. La norma que s'ha aprovat al Consell de Ministres incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills.
10: La norma inclou la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat als maltractadors en sentència ferma. La nova regulació inclou l'obligació d'escoltar sempre els menors abans de decidir-ne la custòdia. A més, tipifica la violència vicària al Codi Penal com un agreujant per raó de gènere, fet que elevarà les penes. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
23: Sí que és verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la pàtria potestat o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
0: I d'aquí unes hores, aquesta mitjanit, se suprimeix la tanca de Gibraltar després de firmar un tractat Brussel·les i Londres. Avui el text de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal.
10: La mesura estrella del pacte s'aplicarà de manera provisional aquesta mateixa nit a la supressió de la tanca que separaven dos territoris des de fa un segle. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que és una fita històrica, però que Espanya seguirà reclamant la sobirania de Gibraltar.
24: Una nueva era para las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar y que cierra definitivamente el Brexit, la última pieza que faltaba y que abre también una nueva era de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice.
0: I al Mancor, dues persones han mort i quatre més continuen desaparegudes després de l'incendi en un edifici en obres al centre de Brussel·les.
10: El foc s'ha originat al segon pis, s'ha propagat pel buit de l'ascensor i ha deixat atrapats diversos treballadors. Els equips d'emergència continuen les tasques de rescat mentre les autoritats investiguen les causes del sinistre. El primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, s'ha desplaçat fins a la zona.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Mostrar als infants l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Amb aquest objectiu, la Seu acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, el secret de la Seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Ens ho explica Neus Pericàs.
1: El llibre explica l'aventura que viu una Margalida en la seva darrera visita a la Seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix el secret de la Seu. Ho explica la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro.
2: Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaba enamorant-se de la nostra catedral.
1: Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flavia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
3: Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como tres veces o cuatro, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores...
1: De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
2: Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
1: La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. El seu director, Andreu Villalonga, destaca com l'objectiu del conte ha estat respondre a la finalitat històrica de la Seu.
4: Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
1: Aquest conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I de lectura per la mare, de música.

0: I és que dia 24 de juliol, aquests que sentiu, l'orquestra Mondragó actuarà a Sa Coma com a part de la gira de celebració del 50 aniversari. L'actuació gratuïta serà un dels principals reclams de les festes d'aquest nucli de Sant Llorenç d'Escardassar, Neus.
1: El concert forma part del programa de les festes de Sa Coma 2026, que se celebraran del 17 al 26. La banda, considerada una de les formacions més emblemàtiques de la història del rock espanyol, arriba a Mallorca immersa en una gira commemorativa que repassa 5 dècades de trajectòria marcades per un estil propi, l'humor, la teatralitat i cançons convertides en clàssics per a diverses generacions.

0: L'actriu Ascen López, coneguda per sèries com Muertos S.L. o Machos Alfa, ha mort avui als 69 anys.
1: L'actriu, nascuda a Ávila l'any 1957, havia treballat en sèries com Cuéntame, Àguila Roja, Acacias 38 o Velvet, entre d'altres. En teatre ha participat el musical Billy Elliot, Luces de Bohemia, d'Alfredo Sanzol o El quaderno de Pitágoras.

0: Grandiosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Jam, let's call. ¿Y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull,

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Dani, ¿verdad? Sense.9.
1: Yo, Skull. ¿Y tú?

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.